0: Ontinyent 95.3.
1: El Mundial de Futbol es viu a Ontinyent. Aquest dimarts vine a la plaça dels Illes Marts a donar suport a la selecció espanyola contra França. Gaudis del millor ambient amb una pantalla gegant LED des de les 7:30 de la vesprada. La festa del Mundial t'espera a l'Àrea 20, Regidoria de Joventut, Ajuntament d'Ontinyent.
0: Los40.com, donde los éxitos del momento y las últimas noticias te esperan. Ontinyent 95.3. It's our party, we can do what we want. It's our party.